0: Radio Ibiza Cadena Ser. La radio.
1: La ciutat d'Eivissa celebra les seves festes de la Terra 2026. Avui diumenge 2 d'agost de 6 de la tarda a 10 de la nit, vine a la plaça del parc i gaudeix d'una tarda en família amb una gran programació infantil. Espectacles, cercaviles, taller d'acrobàcies i festa de l'escuma. I a les 10 de la nit, concert del Cor Ciutat d'Eivissa al Parc Reina Sofia amb el violinista Linus Roth. Vine i gaudeix de les festes de la Terra. Consulta el programa complet a eivissa.es. Molts anys i bons a Eivissa.
0: RadioEivissa.net, tu web con toda la información y el entretenimiento de Eivissa y Formentera tan solo con un clic, en cualquier lugar, a cualquier hora. RadioEivissa.net, la web de Radio Eivissa. Cadena Ser.